0: Radio Alcoy, Cadena Ser. Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
1: Hola, molt bon dia, com estan? És dijous, 9 de juliol. Tenim molt a contar a través de Tragaluz, Ser Deportivos i Amagates de la Festa, així que anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por hoy, Alcoy.

0: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
2: Seguís sonant Tragaluz, és el suplement cultural de Ràdio Alcoi i els presentem una iniciativa que arribarà a escena aquest dissabte 11 de juliol, serà a les 20 hores a la plaça del Centenari. Podrem gaudir de l'orquestrina Vulpini de Circ Bover. I avui ens atén el director de Circ Bover, Tià Jordà. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt bé, i una mica cansat perquè estem en Vulpini voltant per tota la península i això és una cosa que també ens fa molt contents.
2: Uh-huh. I el proper dissabte tindreu així funció a la nostra ciutat, a la capital de l'Alcoià. L'espectador que vagi a les 20 hores a la plaça del Centenari, què podrà veure i escoltar?
3: Bueno, podrà veure primer un espectacle itinerant molt diferent a el que la gent pot estar acostumada, no? Ja tenim quatre músics i un malabarista que van voltant amb un quadricicle. Aquest quadricicle està equipat amb equip de so, amb microfonia, amb llums, i bueno, això bàsicament és per dir que tot allà estem superpreparats per fer una festa amb el públic, no? El que fem un poquet és fer un petit recorregut, convidam el públic a viatjar amb nosaltres, i el que fem és un espectacle molt interactiu, molt participatiu amb el públic i també molt humorístic. I, per suposat, amb música de quatre músics d'un nivell molt alt que fan que tot sigui un espectacle molt, molt divertit i original.
2: Això estava pensant, que aquesta música en directe podrà gaudir el públic que hi vagi. En concret, què tocaran els, quins instruments toquen els músics?
3: Hi ha una trompeta, un acordió, una guitarra i una tuba. Però una tuba que té un nom molt concret, que no sé com dir-li, jo sempre he dit tuba, perquè si no me faig un lío. Però és una tuba de grans dimensions i que crea una base a la música que fa molt rítmica i que fa que el públic se pugui passar bé.
2: Uh-huh. Espectadors, perquè comptes de totes les edats que poden acudir, no, a aquesta funció i fer aquesta interacció amb vosaltres.
3: Això mateix. Sí, nosaltres mai deim que és un espectacle per adults o un espectacle per infants. És un espectacle bàsicament familiar, però que està pensat per totes les edats. Nosaltres el que fem és un petit recorregut i dins d'aquest recorregut fem tres parades, no? A cada parada, que duren entre 10 i 15 minuts, fem un espectacle en el qual el públic interactua amb nosaltres. Nosaltres els convidam a jugar, els convidam a ballar i els convidam en aquesta festa, no? Que també formen part i activament el públic no només disfruta l'espectacle mirant-lo, sinó mm-hmm. també disfruta mirant-lo i formant part. I això jo crec que és el secret de l'èxit d'aquest espectacle.
2: Mm-hmm. I si vol els nostres oients anar-hi aquest dissabte a les 20 hores a la plaça del Centenari, és accés lliure, és una actuació marcada dins del programa cultural que tenim aquest estiu a la nostra ciutat, que es diu Viu l'Estiu. Tia, serà la primera vegada que esteu així a la nostra ciutat, que actueu al Coll o no?
3: Sí, és la primera, bueno, com a Vulpini, sí. Com a companyia ja han vingut amb Vincles, que és un espectacle de gran format que vàrem estar voltant fa molts anys, que era un espectacle de bambú, i record que vàrem estar al Coll, que a més record que el públic ens va rebre superbé i se va se va enganxar molt a l'espectacle. Per tant, nosaltres tenim un bon record del Coll i venim amb moltes ganes de tornar-hi.
2: Esperem que aquest dissabte també siga així, que ho gaudiu moltíssim. Tia Jordà, moltíssimes gràcies per avançar-nos, per donar-nos aquest tast sobre Orquestrina Vulpini i desitjar-vos que vagi tot molt bé.
3: Bueno, moltes gràcies a vosaltres. No, jo t'he dit que no dubtant gens que mos vagi bé, perquè ja tenim aquest referent del públic del Coll. Així que sí, venim amb moltíssimes ganes de passar-ho bé i de passar aquesta estona amb vosaltres.
2: Fa unes setmanes, en aquest mateix espai, en el suplement cultural de Tragaluz, de Radio Alcoi, estàvem parlant amb dos representants de la Unió Musical d'Alcoi que estaven preparant-se per a un certamen. Doncs bé, en aquest 9 de juliol, ja els podem dir, anunciar, que la Unió Musical d'Alcoi va aconseguir el segon premi en el nou certamen internacional de bandes de música Ciutat de Benavente. Va ser el passat cap de setmana, així que volíem felicitar-los i compartir l'alegria amb Nacho Miró, president de la Unió Musical. Bon dia.
4: Bon dia, Maribel.
2: I enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies.
2: I també amb el director Rafa Garrigós. Bon dia.
5: Bon dia, Maribel.
2: Enhorabona.
5: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
2: Quina alegria, perquè clar, jo que d'alguna manera sóc una friqui de la música i de tot, vaig estar seguint-vos per les xarxes socials, també sí, per l'Ajuntament de Benavente, que puntualment va informar, i quan vaig veure el segon premi, la medalla de plata, vaig dir, que xulo, Nacho, quina alegria a distància, sí, sí, sí, però sí, quina alegria. Com va ser per a vosaltres rebre d'aquest moment?
4: Va ser tota una experiència, vamos, va ser super emocionant. Estàvem allà expectants i estàvem contentíssims en la feina que vam fer i rebre aquest reconeixement va ser pues, molt, molt especial.
2: I Rafa, també tu com ho vas rebre?
5: Pues molt bé, molt bé. La veritat és que després de tanta feina que reconeixen una feina ben feta, perquè la banda va sonar espectacular, vam ser molt contents de l'actuació. Pues bé, perquè eren 5 bandes a competir, 5 bandes, pues aconseguir el segon premi després de l'actuació, que vam estar molt brillant i que vam estar molt contents, pues la veritat, una alegria, una alegria.
2: La vostra participació, Nacho, vau ser els primers, és que vau encetar l'edició el dissabte passat, sí, no? A partir de les 20 hores a la plaça major d'aquesta localitat.
4: Sí, sí, sí.
2: És a dir, que no teniu ninguna referència, sinó vosaltres ahir a obrir-ho tot.
4: Exacte, exacte. Va ser, jo penso que lo millor, no? Perquè, vamos, quan s'ho van llevar de damunt és que era una sensació de era, no sé, estàvem supercontents, emocionats, una feina ben feta, de veres que va estar molt bé. I així ja pues, mos va donar peu a poder escoltar les altres bandes ja més tranquils, mm-hmm, més relajats i fer molt bona convivència, que era lo que uno dels objectius principals.
2: Uh-huh. Rafa, també tens la mateixa sensació de que obrir era un punt de nervi, no? Però, bueno, ahí anàveu.
5: Jo crec que va ser el millor, perquè, a més, té més temps per a preparar tota l'infraestructura de la nostra actuació, muntar tot l'escenari, segons nosaltres, era la nostra banda, no? Després les altres bandes ja van un poquet així, una miqueta més, han d'anar una miqueta més de pressa, perquè després una altra banda, i així el que diu el president, fas la teua actuació i després pots escoltar les altres bandes tranquil·lament, sense presses, i va estar molt bé, la veritat, ser els primers. Jo ja vaig dir a la banda, que era per a mi era el millor lloc per a actuar.
2: Uh-huh. Recordem als oients que l'obra obligada era Arrels de poble de David Ribas, però Rafa, amb quin pas doble us vau presentar i quina és l'altra obra que vau interpretar?
5: Doncs mira, no van tocar pas doble, al contrari de les demés bandes van tocar una obra molt nostra, així del Coll, i espectacular, que és la dansa colorista de Rafael Muñoz Grau. I podíem elegir quina obra, pot ser un pas doble, pot ser una altra forma de musical, i nosaltres pues, van començar aquesta actuació en la dansa colorista, que crec que és una miqueta més representativa de la música del Coll, d'un gran compositor com és el nostre, Rafa Muñoz, que va ser director de la banda també.
2: Uh-huh, sí. I després
5: bueno, després ja l'obra obligada, Arrels de poble, que és una obra que va composar per al aniversari, el 100 aniversari, el centenari de la banda de Massarrojos, del compositor d'allí, del compositor de Toro, molt prop de Benavente, i David Ribas, que també estava al jurat. Esa va ser l'obra obligada, a Res de Poble. I després, Gloriosa, que és una obra espectacular, de Yasuhide Ito, i la veritat que totes les tres interpretacions van estar... Mira, van poquet a poquet, l'altre dia comentava jo a la banda que el projecte va anar, poquet a poquet van anar creixent musicalment. Uh-huh. Jo crec que vam arribar en el moment més oportú de preparació, o sigui, en el moment culminant, com havíem pensat tots que vaig dir, com l'havíem pensat en un principi. I vam arribar en el moment important en la millor preparació. O sigui, va ser una cosa perfecta.
6: Clar. Nacho, assentís, diu que sí, no? Estàs d'acord
4: amb el
6: que diu el mestre?
4: Sí, estic molt d'acord amb Rafa.
6: A més, també, que en l'altra entrevista, quan vos rebia a Tragaluz, parlàvem del concert que anàveu a fer ací en Alcoi i després a Agres en preparació d'aquest certamen, no? Com van anar aquestes audicions, Nacho?
4: Sí, doncs pues van anar molt bé. Al final, el mestre comentava que era molt important fer concerts de forma preparatòria en les condicions que seria el certamen, i és que el certamen era a l'aire lliure, era allí en la plaça de Major de Benavente, i és de veres que a nivell pues, com a músic, no, canvia moltíssim. O sigui, el fet de tocar dins del Calderón, per exemple, o de tocar dins de la nostra sala d'assajos, a tocar en el carrer, és que no té res que veure. És que de fet, un element característic que es va acompanyar tant així en la plaça de Ferrandis i Carbonell com allí en Benavente va ser les oronetes, no? Ah. Estaven allí volant i fent música també a la seva manera. Uh-huh. I és que canvien molt les referències, i per mi va ser o sigui, una cosa molt important, el fet de preparar els concerts a l'aire lliure.
6: Uh-huh. I Rafa, com és el públic de Benavente? Pues, clar, nosaltres estem acostumats així a la Comunitat Valenciana, que és molta afició a la música, però allí què tal? Doncs
5: pues molt bé, la veritat. El que passa és que també depèn l'horari, perquè clar, el primer dia, el dissabte, a la vesprada, clar, a partir, perquè feia molt de calor, era hora de ola de calor i feia molta calor, molta calor. Aleshores, a partir de les 8:30 ja, allí ja es comença a refrescar una miqueta, perquè allà a la nit fa frescoreta allà dalt, eh?
6: Sí, sí.
5: I a partir de les 8:30 que vam començar nosaltres l'actuació, i més poquet a poquet, anava refrescant l'ambient i molt bé. Però les bandes que van actuar, menys mal que no ens va tocar a nosaltres el diumenge al matí, perquè les bandes que van actuar a les 12 del matí i a la 1 del matí, el diumenge, en la plaça veramente pegant el sol, perquè n'hi havia sombrilles, però el sol es colava per tots els puestos i feia una calor. I clar, el públic, el dissabte, pues, això estava ple. Clar, poquet a poquet, està bé, un dissabte a la nit, ja, tal. Però clar, les primeres actuacions del diumenge al matí, allí no n'hi havia, havia molt poquet públic. Clar, és normal, és que feia molta calor i n'hi havia sol.
6: Clar que sí. Ja. Bueno, millor que per a vosaltres siguin així també el dissabte.
5: Sí, sí.
6: Que com deies abans, Nacho, vau ja participar, després ja amb relax escoltar les següents bandes, i també em sembla que heu tingut molt de temps de convivència, inclús alguna xaranga espontània. M'han contat.
4: La veritat que això des de... O sigui, era un dels objectius, no?, que la banda disfrutara, a part de fer música, de fer societat, no?, de fer convivència. Manejar, o sigui, desplaçar pues, a més de 80 persones, 700 quilòmetres, era un esforç que tant a nivell de la Junta com a nivell de la banda era, o sigui, tenien que tindre uns objectius clars, no? I uno d'ells era la convivència, i jo penso que des del meu punt de vista va superar per lo menos les meues expectatives.
6: Què destaques d'aquest germà, no, Rafa?
5: Bueno, mira, és que això que està dient el presi, hi havia dos objectius principalment. El primer era pues, augmentar el nivell artístic de la banda, musicalment, créixer musicalment, que això està més d'aconseguir, perquè inclús els membres del jurat ens van felicitar a la banda per l'actuació que van fer, i les van cantar tant el Carlos Garcés com altres membres del jurat, les van cantar l'actuació, inclús el compositor de l'obra obligada, David Ribas, ens va dir que la nostra actuació va ser espectacular en la seva obra. I l'altre objectiu era el que està dient el president, no? de fer colla, de que l'ambient social de la banda pues, farà, aconseguir que estiguera molt bé, que coneixi a l'altra gent de la banda, que tu te juntes amb gent de la banda i parles en ells 5 minuts, estàs tocant i després fins el pròxim any no parles amb ells, no coneixis la seva vida, tal. I això va ser espectacular. O sea, la part social del viatge va ser brutal. Va ser brutal perquè ha sigut tot un èxit. Si la part musical ha estat molt bé, el que és la part social és que hem crescut una barbaritat. I per això estic més content, quasi més, per la part social, perquè a partir d'ahí es poden aconseguir tots els objectius que es plantegen. I la veritat està molt bé, estic molt content.
6: I Rafa, quina manera d'acabar la temporada de concerts amb la Unió Musical, no?
5: Sí, va estar a tope. Però molt bé, molt content, la veritat, molt content. La gent està molt animada, molt contenta, i ha preguntat-me, quan serà el pròxim? Digue, tranquils, que som molta faena.
6: Clar, clar. De moment, Nacho, de concert descanseu un poc, perquè sé que alguna que altra actuació teniu, no?
4: Sí, sí, sí, però necessitem les vacances, sí. No, d'estiu.
6: Sí, sí, sí. Per això, jo vos agraeixo moltíssim, perquè, clar, en aquesta setmana heu tornat del viatge, entenc que esteu descansant, que ens hàgiu dedicat uns minuts així a Ràdio Alcoi, però m'avellia moltíssim que ho compartireu amb els oients, perquè ja que vam estar parlant de que esteu preparant-se, almenys que conegueren que heu obtès este segon premi, que en el 9è Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de Benavente, cal dir que la Banda Sinfònica Municipal de Madridejos, de Toledo, va estar la guanyadora, i la tercera, l'Agrupació Musical de Manuel de València. És a dir, que la Comunitat Valenciana l'heu deixat ahir una bona representació en aquest certamen, no, Nacho?
4: Sí, sí, sí, sí. Així n'ha sigut, sí, sí.
6: Rafa, jo volia agrair-te que una temporada més ens hagis atès, m'hagis atès així en Tragaluz, perquè sempre que vos feia la invitació, primerament amb Gerard, que era l'anterior president, i ara amb Nacho, sempre estàs ahí dispost en atendre i contar-nos coses. Així que moltíssimes gràcies.
5: Ha sigut un plaer, sempre és un plaer. I de veritat, moltíssimes gràcies per contar amb nosaltres, per a divulgar tot el que fem, que la veritat, com saps, en les bandes musicals, tot costa molt, perquè n'hi ha molta gent, molt, molt diferent, i tots els projectes, i un projecte com este tan gran com este costa molt, i tindre la veritat que podem parlar de tots aquests projectes en la ràdio i que la gent conega les coses que fem, la veritat és que te l'agraïm molt.
6: I Nacho, també, moltíssimes gràcies, president, per vindre ací a Tragaluz. Espero també veure la propera temporada, per ací.
4: Moltíssimes gràcies, Maribel, per supost. Per supost que sí.
6: I bones vacances.
4: Igualment.
5: Gràcies.
4: Igualment, moltes gràcies.
6: Fins ací, Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos.
7: La sanitat pública ja ha calificat ací a Feijó.
8: Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más. Sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática, le inhabilitan para gobernar España.
7: Y además la lotería de Navidad, aunque estamos en pleno verano, ya está disponible en todos los puntos de venta del país y lo hace pese al descontento de los loteros que durante la presentación de la campaña de verano de estas loterías se han manifestado hoy a las puertas de la sede de este organismo del Estado. Laura Vila.
9: Sí, ya pueden comprar sus décimos del gordo, pero mientras Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, presentaba la campaña, los loteros se manifestaban pidiendo medidas urgentes para regularizar los precios y la venta online. Escuchamos al presidente de Debit.
10: El IPC ha subido un 70%, el coste de los alquileres ha subido un 50%, y nosotros seguimos con un precio del producto el mismo que hace 24 años y con unas comisiones que se han actualizado totalmente insuficiente.
9: A lo que Huerta responde.
11: Han crecido, si comparamos el año 21, antes del paquete de medidas, con el 25, que es el último año, las comisiones han subido un 21%, es más que el IPC acumulado, ¿no?
9: E insiste en que sus puertas están abiertas para seguir dialogando.
7: Y ahora nos vamos al Mundial.
0: Mundial 2026, Cadena Ser.
7: Óscar Ejido, hola.
12: Hola, Jaime, muy buenas. Empiezan los cuartos de final del Mundial y la cita para la selección española es mañana viernes a las 9 en Los Ángeles frente a Bélgica. Así que hoy tenemos el último entrenamiento para saber cómo está la POR y después la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Antes hablan también Oyarzábal, Borja Iglesias y Gavi. Y en las últimas horas han sido protagonistas dos de los jugadores más destacados en el partido contra Portugal. Uno es el goleador, Mikel Merino, que estuvo anoche en el larguero con Manu Carreño.
13: Lo tenía pensado, me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno, pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando, y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito, y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
12: Y el último protagonista de la sala de prensa ha sido Dani Olmo, que habla así de la buena racha que tiene la Roja.
14: De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente, que está por venir, y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero nos alegramos de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla, pues, como mínimo, hasta la final.
12: Para seguir invictos y para estar en semifinales hay que meterle al menos un gol a Thibaut Courtois, el portero de Bélgica y el guardameta del Real Madrid, que destaca la seguridad que tiene la selección española.
15: Al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma, realmente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo, así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros, pero sabemos que ellos tienen mucho peligro, también desde el banquillo, con gente que puede entrar después.
12: España-Bélgica, mañana viernes, y para hoy a las 10, en Francia-Marruecos, un partido que contamos desde las 10 menos cuarto en el Carrusel Deportivo de la cadena SER.
0: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
16: ¿Qué te viene a la cabeza al pensar en España?
17: Una tortilla.
16: ¿Qué comida representa mejor a nuestro país?
18: Para mí la paella es algo sagrado.
16: ¿Qué lugar hay que visitar sí o sí?
19: Granada.
16: ¿Qué es lo que más añoras cuando te vas fuera?
20: El vino de nuestra tierra.
16: ¿Qué frase podría ser el lema no oficial de España? ¿Qué se alarga más en España? ¿Una sobremesa? ¿Una obra?
21: Porque prometer es muy sencillo, pero estamos un poco cansados de promesas incumplidas, ¿vale?
16: ¿O una promesa electoral?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
16: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro España, en la SER.
0: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
7: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14 con Javier Casal.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Comunidad Valenciana.
22: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. En Alicante, Centro Comercial Dinamia. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
23: Oco, son mis ventanas. Este mes con tus nuevas ventanas te realizamos el montaje gratis. Ven a la calle Alfonso Guixot Guixot 5 o llámanos al teléfono 865-451-060 y vamos nosotros. Promoción montaje gratis. Oco, la forma de vivir mejor.
24: Poder independizarme.
25: De lejos todo se ve borroso, pero cuando te acercas descubres que detrás de cada persona hay una historia. Por eso te ofrecemos nuestra hipoteca joven, para ayudarte a dar el salto hacia tu nueva vida, porque solo cuando miras de cerca ves de verdad. CRC, cuando miras de cerca.
26: Atención Alicante, estrena coche este verano con el nuevo Dipal S05 híbrido enchufable por 24.890 euros, con autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros y garantía de 7 años. Ven a probarlo a Changán Borja Motor y llévatelo con entrega inmediata. Te esperamos en carretera de Ocaña 56, Alicante.
0: Radio Alcoy, Cadena SER.
27: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 36 grados centígrados.
0: SER Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.

0: contrato, Unión Alcoyana Seguros, que va a un ritmo impresionante de inscripciones. Duplicamos las inscripciones de la edición más popular. Así que a por todas y a por ese objetivo del año, que en Alcoy es una maravilla, porque recordad que tenemos esos 15 grupos de animación que hacen que la carrera pues sea una pasada. Gracias, Isma, y gracias, Radio Alcoy. Estamos en contacto para cualquier novedad que tengamos en los próximos días.
1: Perfecto.
0: Hasta ahora.
1: Muchas gracias, David, por esa última hora y por esa alegría que tienen, sobre todo porque cuando organizas una actividad, cualquier tipo que sea la actividad, pues siempre es un agradecimiento general el hecho de que haya una muy buena respuesta. La 1:15, vamos con más cosas.
2: ¿Sofás a medida? ¿Colchones personalizados? En Top Sofá lo hacemos posible y los creamos contigo. Diseñamos cada pieza pensando en ti. Con más de 40 años de experiencia fabricando y trabajando con proveedores de confianza de la zona. Confort, exclusividad y precio justo, todo en un solo lugar. Visítanos y transforma tu forma de descansar. Te esperamos en Top Sofá, Avenida Juan Gil Albert, número 55, Alcoy, y también en el Romaní, Valencia.
1: Como os decíamos en este Ser Deportivos, hoy vamos a hablar de un torneo que os dije el otro día de pasada, que varios jugadores ex del Alcoyano estaban en ese torneo, pero queremos saber un poquito más, porque indagando un poquito más, este torneo tiene, bueno, pues es de los más prestigiosos que se hacen en verano para exjugadores, sobre todo. Rafeta es ex deportivista, es de la casa, es un amigo. ¿Qué tal, Rafeta? Muy buenas.
3: Hola, buen día, Isma.
1: Pues hablando hoy precisamente del Sport Legend, un torneo que tú bien conoces y que tú eres un poco el que empezó todo esto, porque ya hace tiempo que estáis en el torneo.
3: Pues sí, mira, conto un poco de Sina Perdamunt. La verdad es que desde que estén jugando en veteranos, pues bueno, con cada vuelta juguen menos, estén fent-se majors, pues cuando ya en torneos de este tipo, pues tapetilla nada, ¿no? Y yo vaig veure per les redes socials el torneo este per mi de Manrique, que també és el jugador de l'Alcoyano,
1: sí.
3: I li vaig preguntar, che, Manri, això què és? I em va dir, pues mira, això és un torneo que fa de veteranos, quan jo vaig anar era el segon any, diu, i així el claven el teu nom en una bolsa, tu dius la teua demarcació i el claven en una bolsa, i aleatòriament fan els equipos, ¿vale? El primer any va ser aixina, ¿vale? Va ser que tu el claven el teu nom en una bolsa i dius, jo soc lateral o soc centrocampista. I anàvem fent els equipos a voleo. Era un poc també per fomentar el companyerisme, conèixer gent. Era una cosa diferent que no, claro, que no ho havia vist mai. I l'any que vaig anar jo, que va ser el segon, ja van deixar que poguera fer-se, o sea, que anigueren quadrilles. Per exemple, si tu eres 4 o 5 jugadors, dic, posem-nos els 4 o 5 junts. I jo el primer any que vaig anar en l'equip que tenia en Enrique, que eren 5 o 6 de veteranos de la Universitat d'Alacant que jugava ell. I els altres 10 o 15 que van ser érem tots, pues, uno de cada mare, com aquell que diu, claro, ¿vale? I casualitat, pues, van guanyar ese torneo, ¿vale? A l'any següent ja es va fer més equipos més preparats. Ja això aleatòriament ja no ho feia. Ja podies anar tu en un equipet, dur-te els companys, i així vaig estar durant 5 anys. Vaig començar a dur a gent de la comarca. Primer vaig dur a Gustavo, a Salva Martínez d'Ontinyent. Sí. Vaig anar cada volta, pues, fent una cotxapa, no anar jo soles. I farà, crec que va ser 3 o 4 anys, ja vaig durar l'Es Pasqual, a l'any següent ja van durar Juli i a Molina, i l'any passat, no, fa 2 anys, van dir, per què no fem vosaltres un equip d'ací de la contornar? I a partir d'ahí pues, va aixir el tema de fer d'ací, pues mira, pues, Julián Lerma, Antonio Reina, Diego Jiménez, buah, Saúl, Jero, Alberto Botella, en guany també ha vingut Octavio de Cosentaina, del Zeneta també van fer una cotxa en Salva Jornet, en Sant Pere, Òscar el de la Cariana. Al final han fet un bon equip d'ací de la zona, i enguany la guinda ha sigut que Àlex m'ho ha portat a Mitchell, exjugador del València i del Rayo Vallecano, del Valladolid, Getafe, també va bé Baroja, que també ha jugat en el Rayo Vallecano, en l'Hèrcules. O sigui, enguany ha sigut ja la guinda que han fet un equipasso, i de fet vam portar el torneo en una... van guanyar tots els partits, y jugando fútbol espectacular.
1: Hombre, para no ganarlo con Juli Molina, todos estos que me has dicho, hombre, no está mal, ¿eh? Menudo equipazo. Sí. Me llama la atención porque sois selecciones, no sois equipo lo guay, no, sois selecciones.
3: Sí, también es bonito eso, porque tú el tries la selección del país que vols, i en la quota que tu pagues, que tens el segur, tens beguda durant la competició, tens un equipatge complet de la selecció que tu has triat, en el teu nom personalitzat, i això li dona un poc més, de, no, més d'empaque, més xulo, i nosaltres pues, ja fa dos anys que som a Itàlia, i l'any que ve pues, segurament canviarem perquè no siga sempre el mateix, saps? Jo vaig jugar 4 o 5 anys en Alemanya, van jugar en Ucraïna per lo de la guerra, o sigui, cada any, pues, lo bo que té és que tu pots canviar de selecció i d'equipatge i de companys si vols.
1: Claro, y imagino que ja, gustándose todo esto, el año que viene, si no todos, super casi todos, ¿no? Porque al final estaba, he visto que también estaba Arnau, estaba Gato, ¿no? O sea, sí. Una serie de jugadores que no veas, ¿no?
3: Sí, sí, jo el dic que l'any que ve hi haurà algun fitxatge galàctic més perquè se ho passem molt bé. La veritat és que és un fin de setmana de convivència molt xulo. Este any va ser damunt en la Nucía, que és unes instal·lacions espectaculars, i està tot el fin de setmana allí, perquè és dissabte 3 partits i diumenge van ser 3 partits més. Entonces, el que era dinar, el que era sopar, hi ha moltes hores mortes que estem allí xerrant, contant-se anècdotes de quan jugàvem, historietes, i la veritat és que va ser un fin de setmana molt bonic, i la gent vol repetir. I claro. Jo crec que al final hasta tindrem problemes per convocatòries, sí, perquè ja el dic que la gent està molt, molt per la labor. Entonces, la millor és que som ja un poc més majors, ja deixem pas als altres que són teòricament més jovens, perquè ja el dic que n'hi ha molt de nivell. Imagina l'any passat també, la final que vam perdre 1-0, vam perdre contra Xavi Torres, que jugava en el Getafe, davant jugava el Faro, o sea, tenia també un superequip, Jaime Jornet, que també és ex de l'Alcoyano. O sea, que hi ha un torneo que hi ha molts bons jugadors i hi ha molta qualitat i hi ha equipos que ja el dic, que dona gust veure aquests partits, eh? O sea, aunque siguin veteranos, ¿sí? Hi ha partits que són autèntics partidassos.
1: És Futbol 11 igual, sí?
3: Sí, 11,
1: fútbol 11, y bueno, hombre, hay jugadores y exjugadores que están para jugar aún, que lo harían, no lo harían mal en equipos de algunas categorías, por eso que...
3: Yo pensé que sí, porque yo pensé también que han, el plus de la edad es de 34 a 38, en pueden jugar 6, ¿vale? Y en después ya a partir de ahí es que huigues, pero claro, si tú un equipo te envenen 6 de esa edad... i de 40 justeteig, hi ha molta gent que està preparada per jugar, eh? O sea, i la qualitat que tenen ves darrere el valor, saps? O sea, que sí, que hi ha nivell,
1: Claro. ¿Quién era l'entrenador? ¿O os lo lleváis entre vosotros?
3: Mira, este any l'entrenador el van fer sobretot Àlex Pascual i jo.
1: Sí.
3: Vale? Jo és que vaig estar lesionat i Àlex Pascual, el que t'ha dit antes, ja tenim una edat... que aunque tú mos veges físicament que estem bé, però ja mos costa un poc més, saps? Entonces, Àlex va jugar els primers partits i el que és les fases finals ja va jugar dos ratets. Li ha pillat el gustillo a fer d'entrenador.
1: Le ha gustado. Oye, son torneos internacionales, son torneos muy... hay muchos, pero ahí marcan unos cuantos la diferencia, ¿no? Porque cada vez... Es verdad que hay más torneos, pero este es uno de los más prestigiosos.
3: Sí, perquè tu pensa que jo el primer any que vaig anar eren 6 equipos, dos grupos de 3, i després era... crec que passàvem tots, pràcticament, i era quarts de final, semifinal i final. I este any han sigut 17 equipos.
1: Buah.
3: O sigui, venen equipos de Madrid, venen equipos de Múrcia, de València. De València l'any passat, per exemple, estava Madrigal. Uno que també és prou conegut, és el Novelda, sí. El Gira...
1: Le marcó 3 al Barça, ¿t'acuerdas?
3: Ese que era más contento, pues mira, sí. El año pasado estaba Madrigal en el torneo. Sí, de Madrid va a venir el año pasado un equipo que nos va a tocar a motos en semifinals. Va un equipo también de Javia, de Denia, de Petrel. Cada volta està fent-se molt més conegut este torneo i cada volta, pues, ja el dic, molta més gent. Sí.
1: Está chulo, pues eso, tantos veteranos del Deportivo Alcoyano que habéis participado en él. Lo último, Rafeta, ¿este año qué tienes pensado? ¿Dónde te vamos a ver?
3: Pues mira, enguany continuo en l'escola de l'Alcoyano, enguany pillaré l'infantil A, ¿vale? L'any passat vaig estar en el 20C i enguany ja me torna a passar a futbol 11, que en un principi pues, m'agradava més, no havia provat mai el futbol 8, i sí que sé que està molt a gust en l'equip i en la quadrilla de pares, està super a gust i me s'ha fet molt, molt, molt ameno, molt distregut i m'ho ha passat molt bé durant aquest any. Però jo crec que el futbol 11 crec que m'agrada un poc més i anem a pillar l'infantil A i hem fet un equip pràcticament nou, y a ver cómo se dona la temporada.
1: A ver qué tal, pues seguro que tendrán los chavales un buen entrenador para poder disfrutar de él. Rafeta, gracias por contarnos este torneo, esta aventura en el Sport Legend, tanto contigo con tantos jugadores del Alcoyano que ahora ya habéis pasado veteranos, y lo dicho, me alegro mucho de saber de ti.
3: Vale, igualmente, muchas gracias.
1: Con las palabras de Rafeta, nosotros nos marchamos, pero no me voy muy lejos porque vamos a seguir presentando a más artistas que van a estar el próximo 23 de julio en los 40 Summer Live.
4: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavent y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Es otro de los artistas, ya lo sabéis, Carlos Marco. El próximo 23 de julio estará con todos vosotros en la cita de los 40 Summer Live. Van a ser ya casi la 1:30 de la tarde. Ya está por aquí nuestro compañero Paco Aznar para hablar de otro Amagatais de la Festa con invitados muy especiales. Continuamos aquí en Radio Alcoy.
1: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
4: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
5: Servitaxi, el 37-37.
6: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
7: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoy y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoy.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoy con la música.
8: Amagatalls de la Festa amb Paco Aznar.
9: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, Amagatalls de la Festa. Este dijous ens visiten una representació de la nova junta directiva de la Penya Fontilles. Contem amb Sisto Zaragoza, Emilio Cortell Pérez i en Jordi Bernàcer. Uno s'ha trobat sorpreses així de qui són aquestes persones i uno està ple de goig i de tindre personalitats així, tan acollants, tan festeres i familiars. Però en el permís d'ells tinc que llegir una nota necrològica. De repent, un infarto de repent. Julián Riaza Jordà, més conegut com el Manxeguet. El Manxeguet vaig tindre l'ocasió de conèixer-lo quan vaig estar en junta, va ser primer tro, tots lligats als ligeros. A mi diria que este és fill de Miguel i és un Sant Jordiet, qui va fer un Sant Jordiet. I si era el qui on pense, va fer un Sant Jordiet d'Alejandro i el va fer de cuero, Alejandro Soler. El va fer tot de cuero. Va pegar el col de deveres, va ser novedós, molt bonico. Si era aixina, demana jo, vaig el sentiment de condolència d'un servidor del programa i segur que haurà deixat un gran buit. Crec que el xic es casava i la veritat que un abraç ben fort a tota la família i ho sent molt de deveres, estarà en el fester que eren les bones persones, estarà al costat de Sant Jordi. Sant Jordi ja té tant fester al costat que ja no sabrà què fer d'ells. Bueno, Sisto Zaragoza, a mí me suena que esto había sido presidente de la Peña Fontilles.
10: Sí, sí, bueno, es que en la Peña tenían costumbre de repetir, ¿no? O sea, porque es tan interesante ser presidente de la Peña Fontilles, pues que ya hay que repetir, si no, no te gracia.
9: Muchos años ha sido presidente de la Peña.
10: Bueno, va ser 19 anys.
9: 19 anys?
10: Vam estar 19 anys, la primera volta, i ara pues, m'han contratat, bueno, m'han contratat entre cometes, 4 anys més, o sea que
9: es que
10: un fitxatge prou interessant.
9: El jornalet és el que és bo, eh?
10: Sí, sí, el jornalet sempre t'ho porten a casa.
9: Sí, sí, això.
11: El sobre, el sobre.
9: No, no t'ho duen ni pel banc, eh?
10: Ni pel banc, a casa.
9: Bueno, anem a veure, l'altre senyor que l'acompanya, sí. Emilio Cortell Pérez.
11: Sí.
9: Emilio.
11: Bueno, dime, que, bueno, pues yo estic així...
9: Aquí sí, qui va enredrar?
11: Per, sí, per no, existo, si és un enredrador. Ja el coneixia jo d'antes.
9: Ja, ja.
11: I perquè quan jo soc viudo,
9: sí.
11: I entonces viudo, quan no sabem que aquí anar sí, sí. I que coneixem a Sisto, mos acollix i entonces pues, estem molt amics d'ell, perquè és un tio molt, molt
9: sí,
11: obert
9: molt vàlid,
11: i molt vàlid. I res, a part d'això també, que sóc del centre excursionista, i el centre excursionista, com sabràs, ha anat molts...
9: Havia un costum de que el dia antes anàveu a peu allí.
11: A... Sí, a peu, a peu.
9: Aneu encara?
11: Anem encara. Este dia 3...
9: Vas...
11: Sí, sí, sí, jo he anat quasi tots els anys. Jo fa 35 anys, enguany farà, que vaig a peu a Fontilles.
9: A qui portava jo? Qui li feia l'entrevista? A Paco?
11: A Paco Llopis.
9: Llopis.
11: Paco Llopis, que és molt, un molt veterano... Molt volgut en el centre i també en el coll. Molt,
9: mira perquè... que fa una llavor el centre excursionista els anys,
11: bueno,
9: ja té anys, no?
11: Això, i antes, ara mateixa ja fa almenys 5 o 6 anys que es quedem a dormir en Ebo.
9: Ah, sí.
11: En una casa rural i tot
9: sí,
11: això.
9: Sí.
11: Però antes dormíem a l'aire lliure. Antes
9: lliure, sí, sí.
11: Arribàvem al Calà, al Calatge de la Jovada, sopàvem en el de la piscina... I dormíem en la foradà.
9: Allí diuen que està enterrat a l'Arrac.
11: A l'Arrac, això diuen. I ja després de dormir, ja anàvem hasta ja a Fontilles. Ja, no, encara dormíem en les Jovès, antes de la, del
10: barranc de
11: l'Infern de l'Infern i
9: sí, sí.
11: El Daguar, dormíem allí. I entonces ja en demà, sobre les 12, 12 i mitja, entraem a Fontilles, a la missa, a l'hora de missa,
9: sí, sí, sí,
11: pràcticament.
9: Sí, sí. Bueno, sí, sí. A veure, queda Jordi Bernàcer. Bueno, m'ha trobat en la sorpresa de que este Jordi Bernàcer era el més xicotet de ruta que...
12: De set germans.
9: De set germans?
12: Sí.
9: Pues jo coneixia a Carlos, i bueno, a Paco, que és professor, una gran persona, casada amb la germana de Salomón San Juan, i un home, no sé si clava la pata, superintel·ligent,
12: sí,
9: de
12: sí,
9: deberes,
12: sí.
9: Professor, així va fer un programa en esta emissora, i la veritat que donava goig escoltar-lo i sentir-lo. I a Carlos, és veí meu, veig a Tere passejant, i tenen la sort de tindre a un xicón,
12: sí, senyor.
9: A un director a nivell nacional. Jo li dic, l'última volta que tens que... En com es diu? En Àustria, el concert, que tot el diu.
12: El de fin d'any, el de principi d'any. Sí.
9: Tu tens que dirigir això, fins que no vés de dirigir això. Perquè això és un fora de sèrie, el Jordi Bernat.
12: Sí, és molt jove per...
9: El
12: que passa és que fins que no arriben a 50 i pico els directors no sobreixen molt.
9: Sí, sí, sí.
12: O sigui, és director de música fins que passen 50 anys, diguem que pateixen molt per pujar.
9: Sí, sí.
12: Aunque ha estat ja de director...
9: És una grandíssima persona que modest com un dies. La meva filla i uns amics dels Guzmán se'n van anar a la... Com es diu això?
12: A l'Arena de Verona.
9: I no sé si el vam veure Aida i l'endemà dirigia ell Durandot. I el vaig veure jo dirigir una tosca també, bueno, en un vídeo. Bueno, és un fora de sèrie, viu en Itàlia i tot.
12: Sí, sí, sí.
9: Han estat a la feina.
12: Exacte, en Itàlia treballa moltíssim,
9: però si és que treballa. Ja. O sigui, va dirigir l'himne sent molt jovenet, no?
12: Sí, sí, fa, pues, 15 anys o 16 anys.
9: Va acabar la carrera...
12: Els 22 anys o 23 anys.
9: Me caga la massa. És un fort sèrie. Sí. Bueno, doncs des d'ací pues dic que només em queda donat la Narbona i només quedes tu de Sant Germà?
12: No, en quedem encara cinc.
9: Menos mal, només ha faltat Carlos i Paco.
12: Exacte, sí.
9: Menos mal, tira, que ja hi ha Bernaces.
12: Encara en quedem.
9: Una pregunta millor antipàtica. Teniu tots aquesta intel·ligència o això?
12: Cada un té la seva gràcia, però és diferent.
9: És una família d'intel·lectuals que val la pena, serà una goja mantindre una tertúlia amb vosaltres, sí, sí. De veres que no. Bueno, quina sou en la Junta?
10: Bueno, també està Jordi Pedro, que és el vicepresident, que avui no ha pogut vindre per raons de faena, i Talents també forma part de la Junta.
9: Carlos Gisbert,
10: que és el secretari. Quique Gisbert de la filial Miqueros, no? Miqueros, sí. I nada, estem ahí treballant i volem aprofitar també l'ocasió per donar les gràcies a la Junta que ha cessat.
9: Nicolau,
10: Paco Nicolau, Jordi Abad, en fi, etcètera, tots els que formaven part de l'anterior junta, agrair-los la labor que han desenvolupat durant aquests 4 anys. Sí, sí. I ara ens toca a nosaltres una altra volta.
9: Bueno, jo parlar dels Mudéjares i parlar de la penya Fontilles i no saludar a Jordi Pedro i a Pepa Puigades, això seria, bueno, trauríem música. Pepa, un abraç ben fort, i a Jordi també. Sabeu que sóc un gran amic vostre i sobretot un gran admirador de tota la tasca que feu. La veritat que vale. I Carlos Talents, amic meu, íntim amic meu del quadre artístic. Son pare i jo érem junta. També, Carlos, un abraç ben fort. Carlos ja va morir José, li queda Juan, que queda Javier i la germaneta, que és bailarina. Bueno, jo tinc una tonteria, però antes de dir-la, en el vostre permís, estan fent més senyes, que vol donar-nos un consell publicitari, però serà curtet. Anem a escoltar-lo, el tècnic.
13: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolaven y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
14: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
9: Bueno, anava a dir una tonteria, però ja era tan gran tonteria que m'he oblidat. Bueno, Mònica Talents era la coordinació, no és una tonteria, que me s'havia oblidat el nom. Doncs des d'ací un saludo cordial també. Bueno, volies comentar
12: alguna cosa? No, jo volia comentar que les juntes són una cosa un poc... en el fons els noms són lo de menys, perquè és que si han anat ara, igual col·laboren en nosaltres, com nosaltres hem estat col·laborant. O sigui, la Junta és pues, per dir alguna cosa, perquè té que haver una gent que s'encarregui d'unes coses, però no vol dir-se que hi hagi molta gent d'altres juntes i que col·laboren igual com si foren de la Junta. O sigui, sí, sí. Jo he estat fa 50 i pico anys que estic en la penya i ha estat i no ha estat, i per mi segur sempre és el mateix. Jo he col·laborat igual en el que ha fet falta sense ningú problema de tindre ningú càrrec ni de ser, o sigui, així en la fila, o sigui, sí, la penya passa moltíssim.
11: O sigui, mira, som tots
12: iguals, no?
9: Les entitats, si no fora per així com persones que com vosaltres que sou capaços de donar hasta unes hores d'estar en casa amb la família, no aniria davant, i són les que prosperen de veres. I és de perquè a mi m'han preguntat, molta gent m'ha dit, no, això no s'ha quedat obsoleto ja, l'anar a Fontilles, a visitar Fontilles? Bueno, Fontilles, gràcies a Déu, Això s'ha erradicat, aquesta enfermedad de la lepra s'ha erradicat almenys per aquests llocs, no?
10: Sí, sí, bueno, gràcies a gràcies a totes les penyes que van luchar i que estan luchant encara, en que queden allí 8 persones que no estan afectades, però tenen les seqüeles de la enfermedad.
9: I el perquè això ha sigut una enfermedad més social que res.
10: Bueno, sí, però era una enfermedad que no impedia portar una vida normal per, més que tot
9: jo
10: per
9: el allí i en persona me diu, no, jo estic curado, però, però no me quieren a mi poble.
10: Exactament, el rechazo social, pues ara no, no és tal, però estava ahí.
9: Però allò és un centre geriàtric.
10: Bueno, no, part de les instal·lacions s'han aprofitat per això, però allí continuen tratant la enfermedad, qualsevol cas nou que apareix en algun hospital el deriven allí, a Fontilles, i allí l'equip metge que hi ha el trata i segueix donant-li la medicació.
9: Bueno, jo allí he conegut moltíssims malalts i entonces a veure, un cura, un director, havia molt personal auxiliar que mantenia allò, molta gent, molts metges que per acabar, una volta acabar la carrera els enviaven allí, sobretot dermatòlogos o no, perquè si no passaves per Fontilles
12: allí estan els laboratoris i tot, que és molt important, són un puesto que es dedica sempre a la investigació d'esta enfermedad i allí sempre hi ha.
9: I aquesta enfermedad és una enfermedad que està en els països subdesenvolupats, no?
10: Sí, efectivament, va molt lligat a la pobrea,
9: la falta de
12: la higiene,
11: falta d'higiene.
10: Sí.
9: I veus tu allí, bueno, pues persones com vosaltres sou d'admirar, perquè fica't una cosa, perquè antigament es feien moros i cristians. Bueno, ara se'n fan, de fet, vosaltres en cabeixeu. Però si esto se'n recorda quan la meva època bona de la ràdio, que anàvem dissabte, anàvem diumenge i tot això, que venien de totes les poblacions, però sí. És que l'únic puesto per veure moros i cristians pues, ja, era Fontilles.
11: Sí.
9: Però avui en dia en fan qualsevol poble.
11: En qualsevol poblet ja fan ja moros sí, i cristians.
9: Sí. Ja, no, ja cada volta baixen. Allí ha arribat jo a veure 27 filaes o 28, saps?
10: Sí, bueno, entonces és que venien 2.000 o 3.000 persones, venien.
12: Ja han arribat a baixar hasta 5.000 persones.
10: Hasta 5.000 persones, sí. Jo
11: he estat en la carretera que apunta als poblets de tauletes en gent allí perquè sí, no podien ni entrar. No podien entrar.
9: Bueno, jo ho he dit molta volta i no em dol dir-ho, un dels primers, ja saben que un dels fundadors va ser Roc, i des d'ací el fill li envia a Pepito.
10: Sí, a Roque Monllor està vinculat.
9: I està vinculat, bueno, pues,
10: està vinculat encara està vinculat.
9: Portes Baradello era que els camions que posava els camions.
11: Ah, sí.
9: I el meu sogre, Antonio Baradello, que era taxista, es posava el traje d'Urbano, quan que tinc jo, en el nas i els bigots i el casco d'Urbano per dirigir el traje. I anaven allí el dia antes i això era el meu sogre. Vol dir que en el llibre està fotografiat i és veritat que persones... Molts anys ja aneu a Fontilles?
10: Pues des del 1951.
9: Jo no sé fer números, molts anys.
12: Guanya fet 75 anys.
9: 75 anys de la Fundació.
12: Baixant a feste, fer festes.
11: Jo també volia comentar perquè antes es baixava en minusvàlids. Jo baixava en un autobús de minusvàlids quan era Boy Scouts.
9: Sí, és veritat, sí.
11: I anaven allà
9: a fer una obra de teatre d'això.
11: En Fontilles, a ajudar a baixar-los. Sí. Me'n recordo que vam anar a Pego i a esmorzar en Pego. Vam baixar de l'autobús, pujar-los i després vam anar a Fontilles. Vull dir que n'hi havia molta activitat en aquesta època, en l'època de 60, 65 i això, d'anar a Fontilles, però com era, com si fora una cosa, dir, ei, hi ha que anar a Fontilles.
9: Jo recordo un any que jo no he vist ploure en la vida tants, i autobusos anant 50 o 60, per haver de trobar l'autobús, la mare de Lluís Moltó, el mossèn Pedre, bueno, era ser una odissea, com va fer el Sant Jordi.
10: Bueno, també, Paco, comunicar que enguany canvia el format de la festa. En comptes d'anar dos dies, anirem un dia soles. Es farà el, en fi, es farà una diana, després farem la visita als pavellons i després la missa i el Santa Missa i després el dinar de fraternitat. I per la vespre pues, farem una petita entrar en els festers que baixen.
9: Solen baixar quasi tots. Hi ha any que falta algun càrrec, no?
10: Però... Sí, alguna volta ha fallat, però en fi, nosaltres convoquem a tots a vindre, perquè conforme els principis fundacionals de la penya, fins que ja es gana l'últim malalt allí, pues estarà allí la penya Fontillers en el coll, anirà a la visita aquesta.
9: Això Rafa Palmer ho deia, diu, mentre mos diguen de baixar que hi hagi un malalt, que mos... allí estarà la penya. Això és molt d'agrair, perquè ja vos duré jo abans de dies per la recaptació, per ja fa un programa diferent, perquè allò hi ha moltes necessitats.
12: Sempre fan falta coses. Sempre falta coses.
9: I és curiós que antigament es portava roba i tot a la Maciana Vitoria es portaven coses i avui dia demanen ells coses que es fan falta perquè es portava molta roba, molta roba d'ús, i a alguns li venien bé, altres, però ara no, ara demanen
12: el fet de que antes eren tants malalts, pues, també propiciava que els donatius foren diferents.
9: Sí.
12: Perquè entonces també hi havia monges d'això que de la roba que nosaltres portàvem, pues elles arreglaven coses pels malalts. Avui en dia, al crear poques malalts, pues entonces les necessitats són unes altres. També ha canviat tot. Doncs, pues, ara almenys fan falta més llevadores especials o llits especials. O entonces,
9: un any recordo que estava Sixto encara, van demanar una furgona, no?
10: Sí, van demanar una furgona, van comprar la penya, van contribuir
9: a contribuir una furgona. Una furgona. I totes, jo recordo que en aquell entonces li deia jo a Sixto, toquen per la nit, encara que sigui tard, dis-me molt bé. I jo pot dir-li, demà matí en informatius, i el dia Lorenzo Rubio,
10: el dia
9: ja el que...
10: Un any me'n recordo que va ploure tant, sí, que a les 6 del matí es van despertar, allò era de por, i van tocar així a Ràdio Alcoi, comunicant, no sabíem que no vinga la gent perquè així està, però després va parar de ploure i encara es va fer mitja festa, no?
9: Mira, un any es va suspendre de ràbia i Gonzalo i jo vam dir, ei, nosaltres anem, i vam anar perquè teníem molta publicitat i vam estar tot el dia allí, pues, en els festers i entrevistes a Cintre,
15: sí,
9: i vam passar un dia molt, molt, molt bonic de deveres, perquè...
10: Jo me recordo que vam fer el dinar de fraternitat, el vam fer dins del pavelló de l'hospital, en el pavelló Ferris, en el claustro aquell.
15: Sí, el claustro,
10: que tu, per exemple, Jordi, vas vindre...
12: Jo vaig arribar després de dinar...
10: En plena tormenta, no?
12: Perquè que hi ha una òvia que el cotxe em feia o a fer-me deixar, que m'anava el cotxe.
9: És curiós que això ve de pares a fills, perquè Jordi Pedro, sabem son pare, i el pare de talents, Pep, que era el companyero meu de junta, era un entusiasta, ell i Miquel, que també és faltat. Vull dir que després els fills veig que agarren els hàbits bons de fraternitat.
12: Ara cada volta costa més.
9: Costa més, no?
12: Sí, ara costa.
9: Són més remordonits.
12: Costa més, no.
9: Però
12: el món canvia, però sí, sempre hi ha gent que està disposta a fer coses.
9: Fica't tu en el temps que corre, i quan a mi em dieu, perquè el COI ha sigut sempre molt solidari, sí, i molt generós, és de veres, sabem que quan a lo de València en el 57 el primer es mantes,
12: el primer camió va ser del COI,
9: va arribar, vull dir que és un poble i en estos temps quan veniu dies abans em dieu encara el que s'ha, mos fa falta recaudar tants diners.
10: Sí, la gent respon com el primer dia, saps? Les necessitats són menys, però també hi ha molt de gasto també en la labor que fa Fontillers, en la col·laboració en altres hospitals, en altres ambulatoris de la Índia, de Brasil, de països on la infermetat pues és molt gran. Per exemple, a nivell mundial es van donar l'any passat 180.000 casos nous de la enfermetat. O sigui, 180.000 persones van...
9: Bueno, si en el coll, si en Fontilles s'ha erradicat quasi...
10: Sí, així en Espanya, sí, gràcies a Déu, i gràcies a les col·laboracions dels ciutadans i en fi, i a la sanitat espanyola, pues, pues s'ha erradicat, però en les missions que fa Fontilles, que envia els metges d'allí de Fontilles i els enfermeros i enfermeres, pues atenen a molta gent. L'altre dia, recorde, bueno, l'altre dia fa un temps que mos va quidrar a Fontilles sobre Elisa Verdú. Que havia aparegut una enfermedad, una persona malalta en Mozambique. Claro, esta monja, que es de San Vicent Paul, de la Orden de San Vicent Paul, recordaba que ella de joveneta anaba en son pare, don Ernesto Verdú, en Gloria Estiga, anaven a Fontilles, y entonces ella va a tocar directamente al sanatori, a hablar en el equipo metge, y sí, sí. Va a decirle síntomas, porque ella, aparte de ser religiosa, es metge. Y entonces, pues claro, van a decir, oye, pues este es un caso claro de la enfermedad.
9: Ostres, tu, a aquestes altures encara que hi ha...
12: El que passa és que avui en dia si s'agarra pront l'enfermetat en ambulatori es curen sense problema. Ah, sí? Si s'agarra a temps, si ja venen en països ja més pobres que no tenen tanta sanitat i tanta cosa, doncs entonces quan s'agrava ja no, diguem que no tenen remei allí.
9: El problema,
12: quan actua a voltes Fontilles en altres puestos.
9: El problema antic de la persona, el que tu dius és veritat, que ja no ni se'ls nota, però antigament això anava mermant i les desfiguracions de les cares...
12: Les seqüeles que deixava eren impressionants, perquè fa 50 anys entrar als pavellons de Fontilles havia que tindre molt fetge.
9: Jo vaig anar una volta invitat, és de Sant Rom, us van invitar el banc de sang de Salesians, i vam anar, vam passar un dia allí en els malalts jugant a futbol, van donar sang, van fer teatre, de veres, i va ser un dia... Però què coses, la diferència tan gran que hi ha d'anar una setmana normal a la setmana festera.
12: Vull perquè comentar...
9: Jo no he vist paratge més bonico, jo que vinc del món de la pintura, jo... Vas comptar una volta des d'allí de l'hotel, des de la galeria aquella de la Terrassa,
15: ah, sí.
9: 37 verds diferents.
10: Ole.
9: 37 verds. Jo podria dir 38 o 35. És un passatge, és un paisatge, no he vist cosa. No,
15: volia comentar jo que en els anys 20 l'Ajuntament d'Alcoi li va dir a un concejal que avui en dia ja és mort, que va ser arqueòleg, que va ser el catedràtic emèrit de la Universitat de Salamanca, don Paco Jordà Cerdà, i li van ordenar que li fera un escandall de tots els, en els anys 20, de tots els malalts,
10: un inventari
15: de tots els malalts que hi havien per la contornar. I ell me'n recorda que m'ho contava antes de morir,
9: sí, sí.
15: I que anaven en un burret i anaven al poblet tal, la família el tenia com si fos un puesto de gallines, sí, allí, allí soletes, saps? Però es veu que n'hi havia molts en aquella època, en els anys 20, en la zona esta era la misèria
9: i de fet, només queden en els països subdesenvolupats.
15: Sí, sí, sí, sí.
9: La part esta, però a part de l'Índia és on més...
10: Sí, sí, la Índia i els països de Centroamèrica també, Brasil, també han anat moltes missions de Fontilles allí a ajudar i a col·laborar en els doctors d'allí. Sí,
9: bueno,
10: sí.
9: Per a vosaltres deu de ser, per a mi seria, una satisfacció gran el gitar-se per la nit i dir, che, avui hem tingut una reunió i hem aprovat el que portarem enguany per Fontilles, necessiten això i ho podrem portar. Mos falten uns euros per... Que llàstima, perquè don Cirilo en aquell entorn anava, jo l'acompanyava allà a Roc, ja, dona'm, que fa falta canalitzar, i dona'm, jo... era un cas això.
15: Sí.
9: I és dur avui en dia, però insistim que el poble del Coi és molt, molt solidari, i ja vendreu vosaltres, eixe dia heu de vindre encara de pedigüeños, eh?
15: Sí, sí.
10: Bueno, recordar que serà, si no passa res, serà el dia, la visita serà el dia 3 d'octubre, dissabte.
9: Tu recordes que antigament es feia com a últim acte del mig any. I
15: sí,
9: estava la salvació,
15: sí,
9: i tot en la programació.
15: Sí, sí, sí,
9: eh? Jo recordo això, que com a últim any tancava...
12: Quan es va començar a fer el mig any.
9: Sí, sí, quan va començar el mig any.
12: Fontilles ve molt antes.
9: Sí, sí, no, Fontilles ja vos dona els anys que heu dit. Que
15: era... Sí, era un acte més del mig any.
9: Mig any, sí, era un acte més del mig any, per això. Bueno, he sigut, de veres que parlar amb vosaltres, bueno, de tots, m'ha agradat parlar amb Sixto, perquè a més Sixto, ell era el seu corredor de segurs, i jo he estat sempre amb ell. I tenia una tal Maria Àngeles.
10: Sí, sí, encara continua en el món del segur. Sí, sí, sí, Maria Àngeles.
9: Es va morir el papà, que era molt pasqual.
10: Sí,
9: molt. Que era una gràcia, perquè arribava i li dius, ei, que jo no tinc mai ningú problema. Però és igual, ja vine en uno que t'obraràs 30 euros. Era diferent, era un corredor de segurs que buscaven. I era una satisfacció, tu el Sixto, per l'entranyable que resulta l'home este, sí, per lo que vol el Coi, per lo bé que fa per el Coi, i gràcies a ell pues aportem coses a Fontilles i a la necessitat.
10: Paco,
9: però
10: i també,
9: vosaltres heu sigut, sí, digues.
10: No, donar les gràcies a tu personalment, no, i a Ràdio Alcoi, que tant heu estat sempre ajudant-nos,
9: sempre
10: i que donant
9: divulgueu...
10: a conèixer la inquietud nostra.
9: Mira, Sixto Zaragoza, Emilio Cortell i Jordi Bernàcer, que ha sigut un honor per a mi conèixer, enhorabona per la tasca que feu.
15: Bueno,
9: i moltíssimes gràcies per haver acompanyat.
15: Vosaltres.
10: Gràcies a vosaltres. Un abraç.